0: ¿Aún no sabes con quién vender tu casa?
1: ¿Qué va? Sigo buscando el lugar adecuado para hacerlo.
0: Te recomiendo Inmobiliaria Núcleo. Son expertos y vendieron mi casa en menos de 30 días.
1: ¿En serio? Eso suena perfecto.
0: Inmobiliaria Núcleo. El arte de vender con excelencia.
2: Uf, la bajante pierde. El seguro no contesta. El presidente llama otra vez.
3: ¡Socorro!
4: Administrador, respira. En TAR gestionamos la incidencia de principio a fin. Coordinamos todos los gremios y te mantenemos informado en tiempo real. Tú delegas, nosotros resolvemos. Con TAR, tus vecinos contentos van a estar. Tu asesor de reformas.es. Un tartar de soluciones.
5: Última oportunidad en Hyundai Auto Almenar. Seminuevos y vehículos de gerencia con ofertas exclusivas a partir de 146 euros al mes. Unidades limitadas. Elige el tuyo antes de que vuele. Hyundai Auto Almenar, Avenida Valencia 223, Castellón. Consulta condiciones con nuestros asesores.
6: 15 minutos de encuentro y los protagonistas aún no han subido a la red. Esto es un 15 nada. Miden sus fuerzas desde la distancia, sus estados de ánimo y 30 nada. Ojo que esto podría irse un peligroso 40 nada. 40 minutazos esperando en la parada del autobús, aún sin poder subir a la red de transportes.
7: Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
6: La bola vaya pista. Busca terminar con la derecha. Se acabó.
7: Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser. Conocer lo que pasa.
8: En fin, lo que todos queremos saber. Ya hemos escuchado las medidas, pero me centro en dos ayudas universales y que nos interesan a todos.
7: Descubrir lo que importa. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.
9: Hora 14.
7: Con Javier Casal. Lo que pasa. Lo que importa. Cadena Ser. Frente al ruido, hoy por hoy, de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana, Cadena Ser. Hoy por hoy, Castellón.
10: Y de la costa nos vamos ahora al campo, a otro de esos paisajes que forman parte de nuestra identidad y que, sin embargo, llevan años afrontando una situación que es cada vez más complicada. Hablamos de nuestros cítricos, de los campos de mandarinas, naranjas y clementinas que durante muchas generaciones han marcado el paisaje de la Comunidad Valenciana y que ahora se encuentran en un escenario de cierta incertidumbre. Las cifras vuelven a poner el foco sobre una realidad que preocupa a este sector, las importaciones de pequeños cítricos, especialmente procedentes de Sudáfrica, que se han duplicado, o más que duplicado incluso, en apenas 5 campañas. Mientras tanto, aquí, en nuestra tierra, se pierde en hectáreas de cultivo y muchas explotaciones siguen teniendo serias dificultades para ser rentables. La Unión Llauradora ha vuelto a reclamar medidas concretas al Gobierno y a la Generalitat y pide que se activen, si se dan las condiciones, los mecanismos de salvaguardia que contempla la propia Unión Europea. Saludem a esta hora, a la 1:50 del migdia, al secretario general de la Unión, Carles Peris. Carles, ¿qué tal? Buena vesprada.
11: Bona vesprada.
10: Com està ara mateix, Carles, la situació de la citricultura a la província i fins a quin punt preocupa l'abandonament d'explotacions per falta de lo que és rentabilitat al final?
11: Bueno, la situació és que cada vegada som capaços de produir menys, per tant, tenim més dificultats per cobrir els costos d'explotació dels nostres almacens, jo empleem a menys treballadors i generem menys economia global, per tant, això és un sector citrícola a la província de Castelló i la Comunitat Valenciana que va en regressió i ja s'han perdut 17.334 hectàrees destinades al cultiu de mandarines en els últims 5 anys. Diguem que estem davant d'un fenomen que ens estan afonant, no?, progressivament a un sector que era importantíssim i tot pràcticament ve degut a aquestes importacions, no?, de forma massiva de països tercers, en concret Sud-àfrica, en uns estàndards molt inferiors, igual socials que ambientals.
10: Mm. Per a que ens fem una idea, mencionaves aquesta pèrdua de més de 7.000 hectàrees de mandarines en 5 anys. Quin percentatge representa respecte al total?
11: No tenim calculat, no?, aquest percentatge en aquests moments del total, no?, que representaria.
10: Però és una part important, no?
11: És una part important, és una part important. Nosaltres, damunt en el que és la tipologia de xicotets cítrics, que són les mandarines o clementines, som la zona per excel·lència d'aquesta producció. O sigui, que a nosaltres, principalment a la província de Castelló, és on més ens afecta. Per què? Perquè tenim alrededor del 66% de superficie destinada al cultivo de cítricos son mandarines o son clementines. Mm. De ahí la importancia que té, ¿no?, el poder o el que se deberían de activar esas cláusulas de salvaguardia para equilibrar el mercat o trams arancelaris que equilibraren també el mercat a partir de que nosaltres comencem la campanya, perquè si no és que ens estem encontrant campanya tras campanya, que quan nosaltres arrenquem la campanya se solapa en la fruta que ha vingut de l'altre hemisferi, concretament i principalment de Sud-àfrica, i te costa més entrar en els lineals de venda, te pressionen els preus a la baixa, la campanya se ralentissa, no va al ritme adequat, i va solapant, diguem, per varietats i va afectant també al resto de campanya. Mm. D'ahir que el sector productor cada vegada estigui en una situació més complicada i si no se fiquen les piles els polítics, i en este cas el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, i de Comerç, que és el que té que elaborar, no?, aquests documents per a demanar-li a la Unió Europea que active clàusules de salvaguardia, que és un mecanisme contemplat dins de l'acord de Sud-àfrica i la Unió Europea, perquè estem parlant d'una autèntica barbaritat, d'un augment del 107%, quan últimament estem farts d'escoltar que les clàusules de salvaguardia s'activen de forma automàtica a partir del 5% d'un augment d'una importació que distorsiona el mercat.
10: Del 5%, pues, has dit?
11: Pues, claro, el 5%. Ostres. En Mercosur, per exemple, les últimes clàusules de salvaguardia que s'han contemplat en l'acord és un 5% d'una importació repentina de qualsevol producte. Per tant, en el de Sud-àfrica el mateix, un 5% d'aquest increment repentino que te pot distorsionar el mercat. Així està ocorrint. És un increment totalment desproporcionat i ens està distorsionant el mercat a nosaltres en l'arranc de campanya. No sé a què esperen els polítics a fer la seva feina i a defensar d'una vegada per totes l'interès dels seus productors.
10: Aquestes clàusules de salvaguarda, en què se materialitzen? Quines mesures concretes són?
11: No, al final són mesures en les quals, quan s'activa una clàusula de salvaguarda, el que fa és reduir els cupos, els tonellatges, o sigui, reduirien les tones de les quals estan importants i intentarien de reduir-les en els mesos on nosaltres comencem campanya, que seria una mesura de reequilibrar el mercat i ells podrien vindre igual al bloc europeu, però en mesos on no n'hi ha producció citrícola. Per tant, d'ahir, això sí que seria un acord exitós, on quan no tenim que poder vindre i quan es comencem a tindre, que ens queden uns mecanismes com les clàusules de salvaguardia que diguem, pues, en estos mesos només tens este cupo d'entrada o tens un tram arancelari que, per exemple, ara ells tenen des de la signatura de l'acord entren la fruta a 0% d'arancel, pues es començarà a ficar trams arancelaris del 10 o el 15% que regularen també, no?, que aquells que importen, els fons d'inversió que importen tanta fruta al bloc europeu que tingueren que importar-la, ja que vols importar-la, paga i reequilibra el mercat, no?, que vinga cara la fruta, no?, que vinga tan barata i nosaltres després tinguem que competir en un fruit molt, molt barat. Mm. Per això estan aquests mecanismes, el que n'ha que ficar-lo són en marxa.
10: Estos mecanismes, quan es podrien posar en marxa? Vull dir, se necessita uns tràmits molt complicats o realment depèn de que simplement, diguem, els polítics ho facin ja?
11: El mecanisme de salvaguardia necessitem que un estat membre, en este cas tindria que ser Espanya, a través del Ministeri de Comerç de Carlos Cuerpo, fer un informe en aquestes dades que són les dades oficials del boletí de ciment reforçat de cítrics, o sigui, que són dades oficials, no són dades que diem nosaltres, són dades oficials que agarren aquestes dades, que facin un informe i que facin una petició oficial a la Unió Europea de que activi una clàusula de salvaguardia a Sud-àfrica, en este cas. O els trams arancelaris també és algo que té que demanar un estat membre, que se fiquin uns trams arancelaris a partir de l'inici d'una campanya on hi ha una distorsió de mercat i ens està afectant greument, que li ho demani també a la Unió Europea per a que ells piquen o aproven aquests trams arancelaris entre el 10 i el 15%, que és el que solen posar, per a que hi hagi un reequilibri del mercat. El que passa és que ningú està demanant-ho. Per més pressió que estem fent, no estan demanant ni estan fent la seva feina els polítics.
10: Bueno, pues és la denúncia que fa Carles Peris en Ràdio Castellón, a veure si es pot posar solució ja d'una vegada a aquest tema. A més, Carles, volia preguntar-te per la preocupació que existís per l'entrada de plagues com la taca negra. No sé si preocupa realment així en el cas de la província de Castelló.
11: Sí, és un cas també que a major número d'importacions, major risc d'entrada de plagues i enfermedades. La taca negra va en augment, és una enfermedad que nosaltres així no tenim, hasta que se li han hagut 15 deteccions, i és una enfermetat que el que fa és la pell de la fruta, sí, l'ataca de negre, per tant ja no seria apta per al mercat emprès, que és la nostra especialitat. N'hi hauria que destinar a la indústria del suc, però en la conseqüent evolució d'aquesta fruta, perquè estàs parlant de que una mandarina per a destinada per al suc val la meitat que una destinada per al fresc, per tant nosaltres perdríem diners.
10: I és una enfermetat que fins a quan no estava així? Quan s'ha introduït?
11: Aquesta enfermetat, de moment, no s'ha introduït encara, però al haver tantes deteccions, correm el risc de que entre. És una enfermetat que així no està present encara, per tant, quan entrarà pues seria una més, no? De vale. Les que tenim i que ens han introduït els últims anys, igual que el cotonet de Sud-àfrica o el trips de Sud-àfrica, que són les dues últimes plagues que han vingut de Sud-àfrica. Aquesta, com n'hi ha tantes deteccions, en algun moment determinat se pot colar algun enviament en taca negra i posem una enfermetat que és de quarantena, que ja no pots combatir, ja tindria, no podries erradicar-la, ja tindries que conviure tota la vida en ella, i són enfermetats molt perilloses.
10: Bueno, doncs esperem, evidentment, que no passe i que se prenguin les mesures necessàries per part dels polítics per apostar solució a aquestes situacions. Així que, Carles Peri, secretari general de la Unió, moltíssimes gràcies per estar avui en Ràdio Castellón i explicar-nos aquest assumpte.
11: Gràcies a vosaltres, com sempre.
10: Doncs una abraçada per a Carles, i d'aquesta forma ens apropem ja a la una del migdia. Nosaltres els deixarem uns minuts amb els serveis informatius nacionals i després tornem per a continuar així, en Hoy por Hoy Castellón.

0: Bueno, doncs estem escoltant Quan tot era blanc i negre, una cançó del grup Carmen Manila, que ha sigut recentment i, evidentment, com ja molts oients haureu detectat, parla sobre els lamentables incendis de la Serra d'Espadà que hem patit així a la província de Castelló fa pocs dies, fa poques setmanes. I tenim la sort avui, en l'estudi de Ràdio Castelló de Cadena Ser, de tindre els tres integrants del grup de Carmen Manila amb nosaltres, a Joan Herrero. Joan, què tal, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Javi Peñarroya. Javi, bon dia, què tal?
2: Bon dia.
0: Néstor Zarzoso, bona vesprada, què tal?
3: Hola, què tal?
0: Bueno, bon dia, bona vesprada. Estem ara en ese impàs de la una del migdia. Volia començar preguntant-vos d'on vais ir, bueno, d'on vais ir està clar, però en quin moment vau decidir que volíeu fer una cançó sobre aquest tema? Perquè, per als oients que ho sàpiguen, Joan, eres de Artana, Javi i Néstor sou de la Vall, evidentment vos ha tocat de molt a prop i en primera persona aquest incendi. En quin moment vau decidir fer la cançó?
2: Pues la veritat és que això són coses que no se saben mai, perquè ho he explicat en un parell d'ocasions. No saps en el moment en què tu escrius una cançó si una cosa t'afecta molt i a lo millor no li escrius una cançó perquè no t'eix. A vegades altres coses que aparentment t'afecten menys, pues sí que els escrius una cançó, sí que t'eix. Això no se sap mai. Però bueno, el cas és que van eixir dos frases molt ràpid, possiblement per a un post o per a un tuit, però a partir d'ahí va començar a eixir la cançó i ens vam juntar i la vam perfilar i vam veure que tenia forma de cançó, això.
0: Què és el que volíeu transmetre, principalment, amb la cançó?
2: La veritat és que voler, tampoc hem volgut transmetre res. Ens hem trobat en que a la gent li ha transmès coses, i lo qual és preciós, però tampoc tenim ninguna pretensió de transmetre res en especial. Ha sigut més una manera d'expressar pues tot allò que havíem viscut, però sense saber molt bé ni com anava a rebre la gent, ni tan sols si la gent anava a rebre-ho. La cançó se va pensar per a fer en un concert i a partir d'ahí pues, han vingut més coses que més mos han sorprès que una altra cosa.
0: Ho estàvem parlant just abans de començar la entrevista, que vos ha sorprès un poquet la repercussió que està tenint la cançó, no? Néstor, o...?
3: Sí, clar, nosaltres som un grup de tres amics músics que quan mos juntem, a més de quedar per a dinar o per a fer una torrada, pues agarrem els instruments i ens posem a tocar. Havent hagut aquest succés tan dramàtic per a tots, pues el que va passar és que en el nostre segon encontre, quasi sense pactar-ho, sabíem que algo mos removia i que algo havíem de fer.
0: Perquè com vau viure vosaltres, que éreu dels municipis afectats aquells dies? Com va ser l'experiència?
1: Bé, jo soc d'Artana, ja saps, i parlo de la meva experiència, però sé que és extrapolable a altres territoris,
0: sí,
1: a altres pobles. A nosaltres es van desallotjar de casa. Jo ja pel matí, quan vaig veure que el foc començava en la vall, visc en una organització i temia prou per ma casa, i això vaig arreplegar coses, em vaig anar, tinc un animalet també, me'l vaig emportar, i quan es van desallotjar pues ja va ser en el que teníem, vam anar d'ací cap allà i sobretot patint molt perquè al principi pareixia que el foc cremava un trosset del nostre municipi en este cas, i setmana a setmana veies que anaven caent muntanyes perquè clar, nosaltres teníem com càmeres per allí i anaves mirant i ostres, s'ha cremat ara la Sara Creu, ara l'Ombria, el tosset que faltava, ara s'està cremant també, mira, tal.
0: Ho aneu veient en directe,
1: sí,
0: pràcticament.
1: Sí, l'últim que va anar a Santa Cristina, ahir van parar el foc, i això, i la tornada pues, va ser, jo crec que per a tots els pobles, dramàtica, perquè costa molt eixir i no trobar-te en l'incendi. Almenys en el meu cas, jo visc a més en una muntanya que eixia a passejar sempre, no puc anar ara a passejar i sé dels animals que hauran mort i no sé, és molt... Sí,
0: és molt
1: dramàtic.
0: Dur. Sí,
1: molt,
0: sí.
1: Molt dur i que ja d'alguna manera sabíem que podia haver un incendi, però no esperàvem que fora d'esta magnitud i tan descontrolat. Tot i que gràcies als bombers el van poder parar més o menys després d'eslida i tal, i no va cremar la resta de la serra, que allò era segur també més catastròfic encara.
0: Però la, per a tanta gent que ha viscut experiències com la que està contant Joan, que vos han transmès, m'imagino que els vostres veïns d'Artana, de la Vall, que han escoltat les cançons, o la cançó, millor dit, què vos han transmès? Què és el que els ha despertat aquesta cançó?
2: Pues mira, ahir precisament jo anava per la Vall i una parella sí que em va parar i em va dir que ell li havia cridat a la seva novia, li va cridar plorant.
0: Ostres!
2: I no sé, quan te passen aquestes coses, més quan no tenies ninguna, com te deia abans, ninguna pretensió tampoc de... No sabíem què anava a passar, no? Que se van fer la cançó ja abans. Però ahir és quan te dones compte que sí que ha tocat alguna fibra, no? Pues unes emocions molt fortes, pues jo crec que sobretot en els pobles que anomena la cançó, La Vall, Artana, Vilabella,
0: Eslida, Fondeguilla...
2: Han sigut unes emocions molt fortes i per tant, jo crec que, no sé, pues molta gent... sí que és de veres que moltes vegades una cançó, pues, escoltes una cançó i t'agrada sentir-te identificat, no? Però moltes vegades no és tan fàcil sentir-se identificat en una cançó. Però en esta crec que sí, crec que el que ha passat és que molta gent s'ha sentit identificat, no? És un drama que tots havien viscut, a més, al mateix temps. Vull dir, no és el desamor que tu el tens i a lo millor el teu amic, no? Sinó que el que t'havia passat a tu i el que li havia passat al teu amic està en la cançó.
1: Jo crec que la virtut que té la cançó en este cas és que això no és una cançó que pretén res i aconseguís, jo crec que molt. O sigui,
0: sí.
1: Això, jo crec que això

0: Y el acordeón está haciendo tetes y arques y tal. Y que bueno, a decir que es la canción que más fa sentirse identificada a la gente y que más arriba.
1: Això us anava a dir perquè realment el procés de composició i de producció ha sigut prou ràpid, no? Per al que sol ser, perquè no ha passat tant de temps.
2: Ha sigut excepcionalment ràpid. O sea, no, segurament si ens haguem plantejat fer una cançó no haguem pogut fer-ho tan ràpid o directament no haguem pogut fer-ho. Això és perquè ha anat venint tot i quan vam fer la cançó en principi era per un concert, però va haver un amic nostre, Vicent Rebollar de la Vall, al que també m'agradaria saludar, que va insistir, això s'ha de fer un vídeo perquè això segur que la gent... I al principi ho vam agarrar pues, un poc de manera escèptica, no?
1: No ho teníeu molt clar, no?
2: No, però vam dir, bueno, pues anem a provar a fer-ho. I ja està, tampoc teníem vídeos, per tant, pues, vam dir, va, pues, podem aprofitar i ja que tenim la cançó, pues, fem el vídeo i almenys també tenim un vídeo i és una cançó que mos agrada molt. Entonces, la cançó encara no havia eixit, l'havíem tocat en un concert i pues, havia agradat prou, no ho sé, i vam dir, va, pues, el fem i ja està. I, clar, no mos esperàvem que ara va passar això,
1: Clar.
2: però bueno.
1: Damunt, recomane als que encara no ho hagin fet mirar el vídeo a YouTube perquè també no és el mateix escoltar sobre la cançó que escoltar la cançó veient-vos tocar. Per cert, està gravat en la Vall?
2: Està gravat en la Vall, no, en la Vall, no, en Artana i en Eslida.
1: En Artana i en Eslida.
2: I
1: Vale.
2: en
1: I en
2: Aín.
1: Aín. I en Aín.
2: I sí que també ara que ho has dit, és cert que és molt interessant veure el vídeo, sobretot per la feina que ha fet Nyas Comunicació de la Vall, l'empresa que des del primer moment van dir, sí, mos agrada la cançó, mos agrada el projecte i volem jugar amb vosaltres. I la veritat és que emociona molt, molt més veure el vídeo i veure les dues feines juntes, perquè pràcticament s'han fet les dues al mateix temps, la cançó i el vídeo, sinó que està molt ben integrat tot.
1: Totalment. Volia saber també quina és la vostra trajectòria com a grup i, bueno, això per una part i per altra banda, l'origen del nom, d'on ve Carmen Manila.
0: Pues com a grup, abans ho parlem, són... Jo, com me vinc molt amunt, dic 20 anys, però no són 20 anys, són 15. Però
3: Ahir va dir 20.
1: Bueno.
0: seguissin sent molts anys. I clar, som tres persones que ens agrada tot tipus de música i que hem fet música de totes bandes, de música americana, música europea, cançó italiana, cançó francesa, fado portuguès i copla, flamenc,
1: Heu fet de tot un
0: hem fet
1: poc.
0: de tot. I això ho podem fer perquè dels tres són dues persones que estudien molt, però hi ha una tercera que, a més d'estudiar molt, té un talent sobrenatural per a la comunicació, tant quan canta com quan parla. I, de fet, per ahí tenim una guitarra.
1: Se posa roig,
0: Ara
1: Javi.
0: mateix li podríem demanar a Javi que ens cantara una cançó ucraïnesa i a
1: M'encantaria.
0: la gent que ens escolta, o sigui, se li cauria la bava, no?
1: Pues
0: O sigui,
1: segur.
0: i això ens convida...
1: Ucraïnesa no, però si vols, mentre acabes de fer la resposta, si voleu traure la guitarra o el que vulgueu per a la interpretació,
2: Ho tenim afinadet, ho tenim
1: ho
2: preparat.
1: teniu ja preparat?
2: Sí,
1: Vale, pues ara quan acabe la...
0: I això, i el fet de tindre a un crack en aquest sentit, a Joan i a mi també ens convida moltíssim a voler jugar i qualsevol proposta. I arrel de pues, aquesta desgràcia que ha hagut, d'alguna manera ha fet que tornem un poc a les nostres arrels, a la música més autòctona, i és un poc l'esperit de la cançó, l'esperit a nivell musical, no? Que no només és una cançó que parla de nosaltres, sinó que a nivell musical sona a nosaltres també.
1: Això és molt bonic, també.
3: I ara que parlava ahir d'això, sé que queda pendent lo del grup, però bueno, jo sé que molta gent s'escolta i això, i hi ha molta gent que vol començar a reconstruir. El diumenge va haver una reunió on van dir el que més o menys el que s'havia de fer i tal. I de moment toca esperar, però segur que trobeu grups en Artana. Està reconstruint Artana, que estan
1: Molt important això, sí.
3: començant a portar, perquè clar, és una desgràcia i bueno, i va ser molt difícil de recuperar tot allò. I sí, primer toca la natura, que treballa la natura, i després ja nosaltres.
1: Pues sí, tota ajuda
3: Bueno,
1: serà bona, evidentment.
3: sí.
1: Si voleu procedir a la interpretació, estarem encantats
2: Sí,
1: d'escoltar-vos.
2: clar.
1: Aixina que pues, anem a escoltar tant a Joan Herrero, a Javi Peñarroya i a Néstor Zarzoso, els components de...
4: Peña Roja.
1: Peña Roja, perdona.
4: Vale, pues...
1: Perdona, perdona. Javi Peñarroja, Néstor Zarzoso y Joan Herrero, que nos van a interpretar en directe aquesta preciosa canción.